Ja s'hi era a vida. Bé, d'aquella rosana, pues, perquè no podíem ser a música. Hem de haver de m'encostar per quant mai de nou. Bé, tu vam ser innovar. Ai, madre mia, que s'ha de no s'ho podia innovar, eh? Empezava a tocar.